0: Us saludem en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en un dia en què torna a ser calorós, tot i que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix 26 graus de temperatura al centre de Barcelona i falta només un dia abans que arrenqui aquest curs escolar, del qual avui i demà parlarem àmpliament a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Com ja és tradició, a l'inici d'aquest curs polític, el Matí de Catalunya Ràdio obre temporada des del Palau de la Generalitat. A 8:45, d'aquí a mitja hora, entrevistarem el president Salvador Illa i ho podreu seguir en directe tant per Catalunya Ràdio com per TV3, com també per la plataforma 3CAT. Farem aquesta entrevista en un matí en què Europa es desperta amb un calfred a l'esquena. Ahir a la nit es va consumar un escenari molt temut per a les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. I és que l'extrema dreta, d'Alternativa per Alemanya, ha fregat la majoria absoluta amb un 44% dels vots. És el millor resultat de l'ultradreta alemanya des de la caiguda del nazisme. I les opcions que governin per primer cop són realment reals. Podríem fer-ho de la mà d'un partit nou, d'esquerres, anti-immigració, que és l'únic disposat a saltar-se aquest cordó sanitari contra el feixisme, i això ens fa preguntar avui, entre altres coses, quina és la força d'aquests cordons sanitaris en ple 2026, en ple auge d'opcions polítiques racistes i autoritàries. Ens hem d'aturar almenys un segon, perquè estem parlant que l'extrema dreta pot manar en una regió alemanya per primera vegada en 80 anys. Dit d'una altra manera, hi ha un terratrèmol polític ara mateix al cor d'Europa, que a més coincideix amb aquesta màxima tensió a les nostres fronteres. La setmana passada, per exemple, el mateix president Illa va ser a Kiev per reunir-se amb Zelensky i va mostrar també el seu suport, el suport de les institucions davant d'aquesta agressió russa. Però mentre Europa intenta mantenir també el pols a Ucraïna, la geopolítica juga a banda. I aquest mateix cap de setmana, una delegació nord-americana s'ha reunit tant amb Vladimir Putin com amb Zelensky. S'han assegut per negociar, diuen, un acord incert que posaria fi a aquest conflicte. Aquest és el tauler. El tauler on es mou Europa, intentant no caure en aquesta rellevància en l'escenari global, lluitant contra una onada reaccionària a gairebé tots els països europeus, patint per aquesta inestabilitat a les seves fronteres i amb la sensació que el sistema no respon ni a les crisis globals ni tampoc al seu dia a dia. I d'urgències reals, en tenim moltes. A casa nostra n'hi ha a cabassos, com dèiem. Demà arrenca aquest curs escolar, amb una vaga d'educació i amb calor a les aules. Al carrer el drama de l'habitatge és constant. És inassumible que expulsa veïns del seu barri. Hi ha salaris que no permeten a les famílies arribar a final de mes. Hi ha una pressió creixent també sobre els serveis públics i molts altres temes urgents que omplen l'actualitat. I en aquest escenari, doncs, és fonamental saber què en pensa la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, d'aquí a menys de mitja hora al Matí de Catalunya Ràdio. Volem saber quins són els plans del govern i entendre també com ens situem davant dels reptes que amenacen tot el continent. Totes aquestes qüestions i moltes altres d'aquí a mitja hora amb el president Salvador Illa.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Salvador Illa serà als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional al president en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
0: La segona.
2: L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. Encara que finalment Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, opta a governar un estat federal alemany per primer cop des del final de la Segona Guerra Mundial.
0: La tercera.
2: Pedro Sánchez reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i el dia que es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra amb la declaració de l'expresident de l'aerolínia.
0: Després de la tercera ve la quarta.
2: Hi ha una 80 de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, tots dos a la Noguera.
0: La cinquena.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe.
0: I pel que fa als esports...
3: A exhibició del Barça 0-5 al camp del València, Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari als Blaugrana. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça per la Supercopa de Futbol Sala 5-4 contra el Múrcia. Toni Mou guanya el 40è Mundial de Trial i un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: I avui tindrem...
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: I després d'aquest 7 de setembre tenim amb nosaltres, com cada dia, el Ferran Aràndiga, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dilluns destacant un accident a la C-58, on hi ha un carril tallat a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona. Es fan retencions de fins a 5 quilòmetres des de Ripollet. Per altra banda, hi ha retencions també a la Ronda de Dalt, a la B20, des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, per un vehicle avariat que ja s'ha retirat. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals, també trobem intensitat a la Ronda Litoral, amb cues en sentit sud, des de Sant Adrià de Besòs fins a Montjuïc. Al vessant Llobregat també trobem retencions en direcció a Barcelona per la

0: Ayuntamiento de Badalona.
1: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que serà inèdita en un estat federal des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. Salvador Illa demana una treva a les forces sindicals del sector educatiu de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, el president ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació, els ha allargat la mà per solucionar la crisi i s'ha compromès a engegar una estratègia davant de les altes temperatures a les aules. L'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari que doni resposta a les reivindicacions del sector educatiu. Entre les prioritats, un pla de xoc per climatitzar les aules i invertir el 6% del PIB en educació. El govern britànic condemna els intents de bloquejar els ports del sud d'Anglaterra per grups anti-immigració. L'intent d'impedir el trasllat de 140 persones rescatades al Canal de la Mànega va desembocar en enfrontaments amb la policia al port de Portsmouth. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'any, segons preveu el consorci que el gestiona. Ara es començaran a programar en altres llocs les activitats educatives que s'hi fan. Mentrestant, els veïns ens reiteren que el tancament del parc des de fa gairebé mig any els està passant factura. Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 11% més que el 2025. I el gruix d'aquestes actuacions són per accidents vinculats amb l'excursionisme de muntanya.
1: Esports.
2: El Barça de futbol fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. Un partit que es perdrà Eric García per una fractura nasal. Podria tornar diumenge al Camp del Llevant. També en futbol, però a la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo Maika García marxa del Club Natació Sabadell després que el Club Vallesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
0: Tarda assolellada i una altra cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb un parell de graus menys deixarem de tocar ja els 40 graus. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Dimarts, últim dia amb calor intensa i algun ruixat de tarda.
3: 3CAT Info. Ràdio Pomar, la ràdio més pròxima.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, equip viari.
2: Bona tarda. Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona en direcció cap al Nus de la Trinitat, a la ronda de dalt entre Pedralbes i la Vall d'Hebron i a la litoral a l'altura de la Zona Franca i la Barceloneta. A la C58 d'entrada a Barcelona es manté la retenció des de Montcada. A la P7, circulació intensa a Paret, Cerdanyola i Martorell cap a Girona. I a Rodalies, afectacions a l'R2 Nord per un problema a la Llagosta i a l'R2 Sud per una avaria a l'estació de França.
1: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa a càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. Salvador Illa demana una treva a les forces sindicals del sector educatiu de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, el president ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació, els ha allargat la mà per solucionar la crisi i s'ha compromès a engegar una estratègia davant de les altes temperatures a les aules. La Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia 200 milions d'euros extres per a l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. Els afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran una demanda conjunta contra el govern. Avui fa 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro i encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. I el teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros, com ha explicat la patronal del sector, Adepca.
0: Esports.
3: El Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. A la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i un altre cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb un parell de graus menys deixarem de tocar, per tant, els 40. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Dimarts, últim dia amb calor intensa i algun ruixat de tarda.
0: 3CAT Info.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Primer titular pel estat del trànsit. Montse, vas endavant.
2: A la C32 a Sitges, una avaria manté un carril tallat i congestió cap a Tarragona i un accident provoca cues i deixa un altre carril afectat cap a Barcelona. A la C31 a Vilanova i la Geltrú mantenen les retencions per un incendi de vegetació. Els accessos a Barcelona destaquen les cues a la C58 cap a Sabadell, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i a la C60 a Argentona. I a Rodalies, un robatori de cable a l'estació de França provoca retards als trens de l'R2 Sud.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana una treva als sindicats de l'educació de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. La USTEC, que és el sindicat majoritari, condiciona una aturada de protestes al fet que el govern reobri la negociació. I Junts, que qualifica d'irresponsable la petició del president als docents després que el govern no hi hagi reprès el contacte fins al setembre. Els aliats d'Illa al Parlament també carreguen contra les seves paraules i li reclamen mesures concretes per resoldre la crisi al departament. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i d'organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. La Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia 200 milions d'euros extres per a l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. I l'emblemàtica llibreria infantil El Genet Blau de Lleida ja té relleu. Va tancar abans de l'estiu i a l'octubre el local reobrirà com a llibreria Quatre Contes. D'aquesta manera, la ciutat tornarà a tenir un espai especialitzat en literatura per a infants i per a joves.
0: Esports.
3: El Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. El conjunt blaugrana s'ha entrenat aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0 gols a 5. A la segona divisió, el Sabadell rep avui el Córdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà, segons ella, no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
1: Un altre dia amb calor molt intensa, les màximes més altes han arribat als 38 o 39 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Conca de Tremp. Alguna nuvolada inofensiva al Pirineu. Dimarts, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i vent de sud-oest a les comarques gironines. Nuvolades de tarda i ruixats a darrera hora.
0: Trescat Info.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.